0: Pero antes, un consejo. En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados o con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
1: Nota necrológica.
2: Tanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 96 años doña María López Enguera, viuda de Ricardo Alcaraz Fierro. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este miércoles 14 a las 18 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, en la calle San Vicente 14.
1: Descanse en paz.
3: Este es un mensaje para todos los cines, museos, teatros y tiendas de la ciudad. Preparaos que voy. Porque con tu Kia etiqueta Eco y Cero te moverás sin restricciones. Y si la ciudad te llama, tú solo di voy. Condiciones especiales del 13 al 26 de octubre en tu concesionario Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
0: De Mad Dijous comencen ja els dies centrals de les festes del barri de Sant Roc. I el que volíem en estos minuts, en els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy al Coll, és parlar precisament de les mateixes. I per això contem així en la presència en els estudis de Ràdio al Coll d'un dels organitzadors, que és també a mi d'esta casa, i sempre és un plaer el fet de que vinga així a Ràdio al Coll, pues parle de Jordi Chirlaque. Chirli, bon dia, Jordi, què tal?
6: Molt bon dia, i amic teu també, no només de la casa, amic de Paco també. Bon dia, Paco.
0: Molt bé, pues un any més vens a explicar-nos un poquiu tot el que heu preparat per a aquesta festivitat, però en aquesta ocasió ves molt ben acompanyat per la presidenta de l'Associació de Comerciants de la zona de Sant Roc, de l'Ensanche, que és Sandra Pérez. Hola,
7: bon
0: Sandra,
7: dia,
0: bon dia, què tal,
7: Paco?
0: Com estàs?
7: Molt bé, també amiga de la casa.
0: També fa anys que es coneixem tu i jo, sí. I bueno, jo també fa menys que el conec, però també l'entrevista, i també ja és a mi d'esta casa, per supost, que és el president del Mercat de Sant Roc, i és Genaro Centeno. Bon dia, Genaro.
8: Bon dia, bon
0: què
8: dia
0: tal?
8: A tots.
0: Com estem?
8: Bé, molt també? Bé, molt bé. A la marxeta.
0: Mercat de Sant Roc, com sempre, també hi apoyant tot el que faci falta.
8: Tot el que faci falta.
0: I col·laborant en el que és els veïns i en el que és el barri. Anem a veure, doncs fem-nos aquesta introducció general que ens fa sempre, Jordi, que és el que heu preparat aixina per damunt i després ja anem especificant i el que participa.
6: Res, vam començar el diumenge 4 en la presentació del cartell de les festes, una cosa típica de la nostra parròquia, no? El cartell que anuncia les festes ahí penjat en la façana de la parròquia, baix del campanar, que enguany, per segon any, ho fem amb els alumnes del tercer curs de l'ESO del col·legi. Mm. I ha guanyat l'alumna Paula Alberola.
0: Paula Alberola, que jo no sé si ho sabrà Sandra, però és la filla de la teva amiga Maria.
7: Ah, sí, sonava, sí.
6: Tot queda en casa. Sí. La nostra... és tot queda en casa.
0: Maria, que treballa així nosaltres, sí, la seva filla Paula, ha sigut la guanyadora, m'ho va comentar.
7: És xulíssim.
0: I estem tota la ràdio contents.
7: Si podeu veure-lo, és xulíssim.
6: És molt guapet.
0: Molt bé a la xiqueta.
6: Queda molt ben penjat allí en la façana.
0: Molt bé, doncs Maria Pasqual, la seva filla Paula Alberola Pasqual. Molt bé, ella és la guanyadora, ella va ser el primer acte.
6: I... continuem. Des del cap de setmana passat estan tots els cartells que s'han presentat al concurs, estan penjats en els taguants del Mercat de Sant Roc, en les dues entrades, en l'entrada del carrer Espronceda i en la d'Entensa, per a que la gent pugui anar a veure-lo i els alumnes puguin dur els seus familiars a dir, mira, el meu cartell. Van anar cartells molt curiosos i molt graciosos i molt guapets, vull dir, n'hi ha de tot.
0: N'hi ha algun nivell, està allà.
6: Sí, n'hi ha alguns que tenen molt de nivell, la veritat. Altres es nota la IA, es nota la IA, però bueno, no passa res, és el que tenim que aguantar. Enguany el cartell de Nadal, no?, de la cabalgata ja no es fa pel concurs, per culpa de la IA. Ho acabo de llegir jo en la premsa.
0: Sí, sí, una de les polèmiques que tenia era això, l'ús de la IA, vaja que sí.
6: I ara, com has dit tu, comencem ja en els actes gordos de les festes. I enguany tenim un calendari complet, perquè per fi han pogut juntar a tres entitats grans del barri.

0: No? És tres pulmons, este barri té tres pulmonets, que són de... no podem equivocar-se, que el mercat de Sant Roc és un dels pulmons grans, perquè el mercat està allà, sempre que el necessites el mercat sempre està, en deport, en actes culturals, no sols vendre fruita, verdura, congelats, i... és...
1: Molt bé.
0: Forma part del barri i de la ciutat d'Alcoi.
1: Implicat al màxim. Ara
0: després en l'enxanxe, no? el cor del comerç d'Alcoi està en l'enxanxe, no anem a enganyar-se. No? I que els comerciants de l'enxanxe participen en les festes, és d'agrair. I després la parròquia de Sant Roc i tot el conjunt de Sant Roc, no? El col·legi, els 1.500 alumnes, tot, que és l'altre pulmó que té el barri. No? Hem aconseguit que les tres entitats estiguin junts per a fer aquestes festes. I a part d'esta cosa, d'esta novetat, tenim una altra novetat enguany. Enguany, el 750 aniversari de Sant Jordi ens fa fer que les festes nostres també estiguin dedicades a ell, al primer patró d'Alcoi, no? Ja que Sant Roc és el segon patró d'Alcoi, des de 1600, perquè ho tinguem en compte. Entonces tenim un calendari ple d'actes, i tot comença demà dijous, a les 10 del matí, que farem una oració, i el traslado de Sant Jordiet, del Sant Jordi Xicotet, del Peregrino, des de la seva pròpia parròquia, des del poble temple, fins a la nostra parròquia, fins al nostre col·legi Sant Roc.
1: De la iglesia de Sant Jordi a la col·legi Sant Roc.
0: Anirem per el pont de Sant Jordi, a l'Alameda, fins a arribar a Sant Roc.
1: Això serà demà a les 10.
0: Ahir comencen les festes.
1: D'acord, demà a les 10.
0: I passem el divendres, en què per el matí, a les 10 del matí, hi haurà actes en el col·legi, com la processó típica que es fa per dins del col·legi en tots els alumnes. Es farà la bendició del curs, i es traslladaran els dos sants, Sant Roc i Sant Jordiet, Sant Jordi, a la parròquia de Sant Roc. Ja estaran allà presents per als tres dies forts del fin de setmana de les festes. A les 7:30 hi haurà una oració, una missa, i a les 8 una oració. On contarem en una experiència missionera que va haver d'un company de la parròquia, Fran Verdú, que va tindre la sort, el regal d'anar sent dos mesos a Bolívia. Entonces, pues, mos contarà un poc què ha viscut allí en Bolívia.
1: Curiós,
0: I arriba la part festiva del moment, del dia, no? L'acte nou que hem incluït enguany, amb motiu del 750 aniversari de Sant Roc, de Sant Jordi. Farem un sopar de sobaquillo en Espronceda, en el carrer Espronceda, i a les 10:30 tindrem una entraeta popular, per els carrers del barri. Pel carrer Espronceda, pel carrer Cid, Isabel la Catòlica i l'Alameda.
1: D'acord.
0: Contarem... Ahir hi ha que agrair a moltes coses, no hi ha molta gent. Hi ha que agrair primer de tot a l'Ajuntament d'Alcoi per fer-nos-ho fàcil i a els comerciants de l'enxanxa, perquè gràcies a ells podem fer este acte.
1: D'acord.
0: Després hi ha que agrair també al Serpis, a l'agrupació musical Serpis d'Alcoi, perquè ens ho ha fet molt fàcil.
1: Atendre la música, molt bé.
0: No ens ha donat cap problema, han intentat sempre que sigui fàcil i que isca un acte digne. I després, clar, jo tenia els permisos, tenia els músics, tenia més diners, que és l'important, però faltava alguna cosa important per fer unes filaetes, una entraeta, que eren, on trec jo els sables i les porres? Doncs vaig xerrar amb la fila Verge, vaig xerrar amb la Junta i en el primer troc, que és Jordi Marín, bon amic meu, i sense problemes, m'ho deixen tot. Entonces, ja que agrair-li també a ells ese detall, li deixam-nos les armes.
1: La fila Verge.
0: És un acte que volem que la gent participe. Esperem que isca bé.
1: Segur.
0: El nou sargento cristià,
1: Pau
0: Vilaplana, que és mestre de Sant Roc i part de Sant Roc de tota la vida, participarà, és més, ell tindrà l'honor d'arrencar les filaetes, l'han convidat i ha dit que encantat, igual que l'Alferes Moro, que també tenim, també està involucrat en Sant Roc, perquè els seus fills van al col·le i són dels juniors i tot això, l'han convidat i també encantadíssim, ha dit que allí estarà.
1: Antonio Ríos.
0: Sí, Antonio Ríos. Entonces, Per a nosaltres és un honor, no?, que dos càrrecs importants de les festes vulguin estar presents allí.
1: Implicats.
0: És una cosa important.
1: Anem a deixar parlar un poquet a
0: Sandra. Sí, ja passem al dissabte, que és el dia gordo, on el mercat i els comerciants tenen la seva participació.
1: Vale. Pues
0: anem a ells.
1: A veure, que este guai, el pobreig, ahí mirant.
2: No, però si és que així anà ell, posa en contexto lo que n'hi ha, perquè és que de veres que este any s'han fet moltes coses molt xules. Sí. I ho han fet tots amb molta il·lusió. És de veres que s'implica tot el comerç, s'implica el mercat, però ho fem tot amb molta il·lusió. Per la nostra part, de l'Associació de Comerç de l'Eixample, el que anem a fer és anem a traure els comerços al carrer. N'hi haurà uns quants comerços al carrer, en el carrer CID, des de quan comença el CID per la part del col·le, d'Espronceda, fins quan està la entraeta al mercat, la de les... La de les escaletes.
3: El carrer Cid.
1: Tot en el carrer Cid.
2: Vale. Tot no, és la meitat, no. És un trosset.
1: Bueno, un trosset del carrer Cid.
2: Sí, perquè... Claro. Vale. Estarem allí i també hem aconseguit que Gabriel Amador, que és el de l'Élite, col·labore amb nosaltres, farà un taller de ball de 11 a 1, allà en el carrer. Molt bé. I després per l'esprà, després de la paella, que ara ens contarà el mercat, han aconseguit també, i també tenim que donar les gràcies, que Cafè Barcel, pa després de dinar i tal, mos duga baristes i mos doni cafè, cafè del bo.
1: Pues que nivell, no? Molt bé.
2: Pues sí, la veritat és que sí. I ja està, hi ha molta il·lusió i en ganes de que això isca molt bé, que segur que hi serà bé i que no s'acabi este any.
1: Ai, que hi hagi molts per davant.
2: Sí.
1: Molt bé, Sandra, a veure, Genaro, dis-me.
3: Bueno, pues, de nou, bon dia. Vaig a dir-vos la cronologia que tenim nosaltres per a este acte, que jo estic molt content d'haver unit a lo que és el grup de comerciants de l'Ensanche i a la parròquia i a l'Església de Sant Roc, perquè és una cosa que unís i és agradosa.
1: Totalment.
3: Vale. Jo, nosaltres, a partir de les 11, arribarà Sant Jordi al mercat, acompanyada del grup de danses Horta Major i la xaranga La Degollà. Entonces estarà Sant Jordi dins de lo que és el mercat un rato, i després la comitiva recorrerà l'interior del mercat en la imatge i podrà ser visitada a comerciants, clients i veïns. Després, a les 11:30, hi haurà fora el carrer Espronceda un castell hinxable per xiquets amb música, dansa i tradició. Una cercavila també de grup de dansa, una altra volta d'Horta Major pel carrer del voltant del mercat. I després hi haurà música de dolçainers, La Degolla, per allí també, pel voltant del mercat. I després a les 12:30 hores hi haurà una ofrena floral i retornar a la imatge de Sant Jordi a l'Església de Sant Roc, acompanyada per representants festers del mercat, on es celebrarà la tradicional ofrena floral.
1: D'acord.
3: Vale. Després, a la una, perquè no hi hagin líos i aglomeracions, anem a fer el que han fet tots els anys, perquè estic parlant de que anem a fer una paella gegant per a vora 500 persones. Clar. És el tercer any que ho fem i la cosa posa així bé i anem a repetir. Això és una cosa que crec que igual es queda hasta una tradició. No? Entonces, a partir de la una repartirem tíquets perquè no hi hagi aglomeracions, i cada tíquet serà un pla de paella, vale? Entonces, una volta que tingui cada persona el tíquet, acudirà a una altra fila on se li servirà la paella, vale? Lo bo d'este cas és que aquestes persones galbis, que venen d'un poble de València, estos ho porten tots, coberts, servietes, i vamos, és una cosa molt ben feta que dona gust de veure, vale? Després, a la una hi haurà música en directe, fins a la finalització de la jornada. I després a les 2, a les 14 hores, es repartirà la paella popular.
1: Vale.
3: Vale, en la carrer Espronceda, i és imprescindible presentar el tiquet. Abans de dir-vos també que cada volta que cadascú que replegui el tiquet serà obsequiat en un sombrero en el logo del mercat.
1: Ah, també.
3: Perquè tinguem, sí, un record d'este dia. I per la nostra part, bueno, també tinc que donar gràcies a l'Associació de Veïns, que també s'involucren tots els anys. El que passa que enguany Paco, per motius de que personals o el que siga, pues no puc vindre, l'acompanyamos, però vamos, està així també.
1: Paco Seguí sempre
3: està... Paco Seguí és un crac.
1: Sí. L'any passat va vindre, no?
3: Sí, l'any passat
1: va vindre, veritat. Sí. Molt bé, molt bé. Pues aquest any no ha pogut, però l'associació de veïns present, l'enxanxe sí. Benissaidó. Molt bé, pues a veure, acabem en Jordi, però a veure, torna altra volta un poquí, perquè ja ha comentat Jordi, ara han dit ells dos, però bueno, aquest dia dissabte també hi han cosetes a part, farolets, jo el que volia arribar és farolets.
0: L'acte important de les parròquies en Roc. Hi ha que marcar dos coses. Digues. Una, que les activitats que fan per matí desinxables continuaran per la vespre també.
1: Vale.
0: Val? Per la vespre n'hi haurà inxables i n'hi haurà activitats, tallers i jocs que prepararan els grups juniors Flor de Neu. Val? Tot això estarà per la vespre, acompanyats dels comerciants que estaran en el seu mercadillo. Val? La gent,
2: és de veres, no ho ha dit, però estarem de 12 a les 9. Més o menys hasta les 9,
1: vale.
2: Perquè és quan començaran els farolets.
1: Vale. Vale.
0: Si hi ha com a curiositat, perdoneu, que són altres les que volen les festes, però com a curiositat, sabeu que Galvis és d'Alcoi, no? Sí. Vull dir, la família Galvis ve d'Alcoi, i si no m'enganyet, les primeres paelles les van fer que ara és Santo Tomàs o per les zones. Si no m'enganye, com a curiositat.
1: Aquest dato no el sabíem.
0: Com a curiositat.
1: Claro, jo tampoc.
0: Val, pues,
1: a veure, conta'm.
0: A les 7 i quart, a les 7 comença la missa, sí. Val? I a les 7 i quart començarem a repartir els farolets, famosos farolets.
1: Que m'has saltat les...
0: Però m'ha saltat una activitat important, que si no Javier s'enfadarà i em bonegarà. No, tenia en ment de dir-ho, però volia dir-ho més...
1: Ah, més tard. Vale,
0: sí,
1: vale.
0: Però ho dic ara. Val? Abans de repartir els farolets, a les 6 de la vespre, la colla de campaners del Coll farà una mostra de tocs i de repics amb les campanes que... campanes mòbil, el campanar mòbil que té la colla,
1: sí.
0: Que hi ha que dir que les dues campanes que hi tenen en aquest campanar són de la parròquia de Sant Roc, dos campanes, una de 1915, que suposem que era del campanar antic que tenia l'església abans de guerra, i una altra campana de 1945, que suposem que és de quan don Cirilo va començar a fer campanes com un...
1: Don Cirilo.
0: Va fer campanes, però per tot el coll. Doncs pues eixa campana, va?
1: D'acord.
0: A part, també hi seran dos campanetes més, una que té el col·le guardat i una que té el júnior que l'ordeneu també guardar, que és la que va a tots els campaments, que és la que marca les hores, les activitats i tot en els campaments. Val? És molt curiosa aquesta campana, i és la campana viatgera, li dic jo. Val? Entonces, la colla campaners organitzarà aquestes campaners i també enguany hi seran ells arrencant la processó.
1: La processó.
0: Val? Val, un acte important. I a les 8 arriba l'acte, l'activitat estrella, no? L'activitat que mos identifica com a parròquia, que és la processó dels farolets. Enguany, en aquest moment, en aquesta visita de Sant Jordi, que eixirà també la processó, acompanyant a Sant Roc, i recorreran els carrers del barri, l'Alameda, Isabel Catòlica, Entensa, i tornaran a casa per Espronceda.
1: Vale.
0: Així com a acte important.
1: Acompanyats per aquests farolets.
0: Acompanyats que... també, ja que agrair-los també, no anem a deixar-se a ningú, pel grup d'en Cesc Carrascal, que jo... ho vas dir, ho dic sempre, és d'agrair, que sempre que es toque sempre diuen que sí, perquè jo es conec des que soc xiquet, ballant els balls de nanos, i des de fa uns anys ballant la dansa. Entonces, ja que agrair al grup de danses Carrascal que estiguen presents en les nostres festes, que són part de les nostres festes. A més, fa uns anys es van fer un xicotet homenatge agraint-los la seva participació.
1: Vale, perfecte, molt bé. I acabaríem en eixa processó, Vale. Eixa és un poc un dia intens.
0: Un dia intens, complet.
1: Ha augmentat estrès, mare.
3: No, per avorrir-se no és.
1: No, totalment. Mos quedaria el diumenge 18 i així n'acabem i ja fem una crida final. Jordi, el diumenge 18, eixa missa.
0: El diumenge, la missa major, que la farà el vicari episcopal Camilo Bardisa, que és de la casa també, que és de Sant Roc, és fill nostre. Entonces, sempre que el cridem, sempre diu que sí. I mos acompanyarà i farà esta missa especial, perquè volem celebrar molts aniversaris, volem celebrar que Sant Jordi fa 750 anys que és patró del Coll. Volem celebrar que Sant Roc és patró del Coll fa 425 anys. I també, així, més xicotet, però també és important perquè és part de la vida de Sant Roc, que són els Juniors Flor de Neu, que enguany fan els seus 55 anys de vida.
1: Molt
0: bé. Val? Entonces són aniversaris que hi ha que dir-los perquè
1: ja que celebra,
0: són importants per a,
1: totalment,
0: per a la història nostra.
1: Molt bé, val? Perfecte.
0: En esta missa es donen a besar les relíquies dels patrons. Era molt curiós perquè la relíquia de Sant Roc i la relíquia de Sant Jordi estaran juntes. Era un moment important
1: història
0: per a la història de la nostra parròquia.
1: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs, Genaro, fem ixa quidra, mos queden 3-4 minutets, fem una crida final. Una vegada hem analitzat, hem repassat tots els actes que teniu previstos a partir de demà i fins el diumenge, què podem dir? A veure, els oients de Ràdio Alcoi.
3: Home, doncs pues que jo convido tot Alcoi que vinga, primer i principal, perquè s'ho passaran bé, que, com han dit així, hi ha moltes activitats. Però és que, a més, és molt curiós el tema de la paella, perquè és que imagineu-vos una paella per 500 persones, el volumen que té, perquè, vamos, només que per veure la paella mereix la pena, evidentment. Que sí.
1: Només per això, a part de tot lo de...
3: A part de tot lo de més, claro.
1: Molt bé, Sandra, també una frase final, què pots dir-vos?
2: Pues que és un dia per disfrutar, per estar allí tots junts, de gaudir i de passar-ho bé. I, a més, com el que més n'hi ha són coses pels xiquets... Pues és que és una gràcia, perquè n'hi ha ninxables, n'hi ha música, n'hi ha ball, i ja està, és que més no es pot demanar.
1: I comerç al carrer.
2: I comerç al carrer, claro.
1: Això no és fàcil tampoc, veure ahí els comerciants.
2: No, no és fàcil, perquè és de veres que al final sempre es fa una volta o dos a l'any en X puntos, però així en l'ensample no ho han fet.
1: A mi no ho
2: sona. Entonces, pues...
1: Molt bé, pues eixa novetat també tenim.
2: Pues sí.
1: Molt bé, molt bé. Pues això, acabem, Jordi. Eixa frase final per als oients.
0: Organitzant l'entreta popular, em va tocar... policía, vam estar xerrant i el jefe de policía em va dir, pero esto va a tener la misma afluencia de gente que la procesión, porque si es eso hay que organizarlo bien, ¿eh? Vull dir, ja no fa falta, en això vull dir que no fa falta convidar a la processó, perquè sé que la processó sempre és un èxit, sempre participa molta gent, sí. Entonces ahí no vaig a convidar a la gent, que ja està més que convidada i sap de sobra que va a vindre. Vaig a convidar-los a l'acte estrella, ¿no? A l'activitat nova que anem a fer, que és la del divendres, ¿no? La entrada popular, ¿no? El sopar de sopa aquí a les 9 i a les 10 i mitja l'entrada popular. Pues que facin filaetes per l'ensanxe. Sabem que en el sí. 700 aniversari, en 1976, sí que es van fer.
1: Ah, mira,
0: val, m'ho fan dit, que sí que es van fer. Però bueno, 50 anys després, que es tornen a fer, d'ací 50 anys, el que estiga viu, jo tindré 90...
1: Igual,
0: 89 en... anys, jo tindré 89 anys. No sé si estaré per fer filaetes o no. Però
2: jo
0: bueno,
2: sent,
0: Sí, pues, a lo millor ixim tu i jo fent filaetes allí.
1: Estareu fet just
0: i diem, això fa 50 anys ho van fer. Cadireta de rodes ahí arrastrant-se.
1: Molt bé, perfecte.
0: Això, que esteu tots convidats a vindre a les nostres festes.
1: Està molt bé tot el que ens heu contat. Molt bé, doncs res, ha sigut un plaer tindre-vos així els tres. Moltíssimes gràcies. Eixa, la unió hace la fuerza i ahí tres entitats que esteu allí perquè la gent ho passi el millor possible en els pròxims dies i les festes de Sant Roc, des del dijous fins al diumenge. Res, fort abraç als tres. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, Paco.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Vinga.
1: Una vegada hem pogut parlar, hem pogut conèixer el que són aquestes festes del barri de Sant Roc que tenim tan a propet ací en Ràdio Alcoi. En aquesta ocasió se n'anem fins a la zona nord, fins a l'amfiteatre de la zona nord, ja que aquest dissabte 17 d'octubre, a partir més o menys de les 18 hores, tindrà lloc una activitat molt original, molt especial. És la primera volta que es veu ací en Alcoi i porta per nom Torneo Exhibición Combate Medieval 40 Caballeros Alcoi. I la persona que està un poc al front d'esta l'organització és un amic d'esta casa de Ràdio Alcoi, és un amic personal, és sempre idees extraordinàries, com és Rafa Conca. Bon dia, Rafa, què tal?
4: Hola, bon dia, què
1: com estàs?
4: Gràcies per invitar-me.
1: No, de res, un plaer, perquè, bueno, com us ho vas dir, jo encara tinc els ulls com a platja, així obert, encara em costa, però, bueno, ja m'has anat explicant i ara vull que us ho expliques bé als oients de Ràdio Alcoi. A veure, en què consisteix esta activitat? A més, hi ha una associació darrere. Explica'm-vos un poquiu tot. A veure,
4: bueno, pues el Buhurt, o Buhurt, depèn de com ho pronuncies, que és el combat medieval, és una recreació històrica de lo que era, diguem, l'entrenament dels nobles i dels cavallers entre guerres, perquè després en la guerra tenien que practicar el que havien entrenat i d'allò depenia la vida, o la victòria o tot el contrari. Entonces, en aquella época s'entrenaven y eso ha vingut hasta el nostre temps en forma de combat medieval que es practica per equipos, es practica en tot el món i ja fa uns anys que també s'ha fet en Espanya. Va néixer en la, diguem, en l'Europa de l'Est. No?
1: Ah, Europa de l'Est. Vale.
4: Deuria haver sigut Espanya, perquè sí. Espanya és un dels països més medievals, però no. Va néixer per allà, per Rússia, les repúbliques de l'Est, i després ja pues, França, Itàlia, i ara està a tot arreu del món. I, per fi, arriba al Coi.
1: Exacte. Dic jo la primera volta que es veu, vull dir, la primera volta.
4: Sí, és la primera volta que el Coi tindrà oportunitat de veure-ho. I és el Coiàs de Vòreu, sense tindre que anar, com servidor ha fet, a més de 300 quilòmetres d'ida i després la tornada per poder veure combats d'aquest tipus.
1: Molt bé. Pues, a veure, i com és l'entitat que organitza? ACOMET.
4: Sí, és l'Associació Cultural de Recreació Històrica del Combat Medieval. És un poc llarg, però defineix perfectament qui són els fins de l'associació.
1: Vale, perfecte. I com es forma aquesta associació? Perquè aquest és un poquet l'acte de presentació d'aquesta associació.
4: És, efectivament és el primer acte després de la fundació, perquè és que tenien que fer-ho per poder dur el deport este així, que és un deport cultural. O sigui, és un eminentment cultural. Vale. De fet, per exemple, les armadures tenen que ser històriques, reproduccions històriques, i són del segle...
1: I de dignes, a tope.
4: A tope, sí, perquè si no, no deixen... Vale, no deixen lluitar.
1: Vale.
4: Té que estar dins del context de lo que era l'edat mitja.
1: Vale. I què és el que a partir de les 6 de la vesprà en l'amfiteatre de la zona nord aquest dissabte veuran les persones que acudisquen a veure? Això és 40 cavallers.
4: Pues, el combat medieval està estructurat en diverses categories. Una són els duelos, que és uno contra uno, que solen ser pues, espasa llarga, pot ser espasa i escut, espasa i broquel o en alabardes, que són aquestes armes que me deixen uns 70 o 80 i en el final pues, tenen una espècie de... En astrals, també.
1: Una llança.
4: Una espècie de...
1: Ja.
4: I després està el 3 contra 3, que són 3 lluitadors contra 3 lluitadors, 5 contra 5, 10 contra 10... 50 contra 50 o 200 contra 200, que n'hi ha combats en Europa. El torneo de les nacions, que són coalicions, per exemple, tota Europa contra el resto del món, i es poden enfrentar 150 contra 150. O sigui, i són verdaderes batalles campals. Este deport té una particularitat, i és que com s'elimina al contrari? Pues el ser humà s'apoya sobre dos cames, sobre dos peus. És dos punts d'apoyo. En el moment que un dels lluitadors apoya un tercer, que pot ser la mà, el colze, el trasero, tot el cos, automàticament es considera que està mort.
1: Eliminat.
4: Eliminat.
1: Vale.
4: En aquell entonces era mort perquè el cavaller que caia després anaven els escuderos i acabaven la faena perquè encontraven huecos entre l'armadura per poder clavar el cuchillo, el punyal o el que sigui. Pues així, simplement, quan algun lluitador cau a terra o apoya un tercer punt, automàticament queda eliminat i es queda en el puesto. O sigui, ja no pot menejar-se. Simplement es queda allí, perquè a partir d'ahir anem a dir que és un eliminat, no anem a dir que és un cadàver, però és un bulto que està allí i allí es queda.
1: Vale.
4: Perquè després és utilitzat per a que els altres lluitadors es penten. A això perquè els que retrocedixen pues, tropecen i caiguen a terra. Tinc en compte que això és una recreació de la realitat, és a dir, que per això n'hi ha voltes que s'agarren de les cames, es fan claus. Per què? Perquè el que volien era sobreviure i qualsevol cosa estava permitida. Així està tot permitit, patades, punyades, estrelades, porres i tal. Tot està permitit menys dues coses. Una és punxar, és a dir, l'estocar, i una altra és agredir, al contrari, en les úniques parts que no té cobertes, que són les corbes, és a dir, és la part de darrere del ginoll.
1: Vale.
4: Menys tot això està tot permetir patades, en fi.
1: Perquè realment les armes que utilitzen són reals, el que passa és que estan romes. Que
4: són
1: no,
4: romes.
1: O sea, ningú és ferit, o sea, ara estan escoltant molts els oients, o sea, no hi ha ningú que acabi ferit allí.
4: És un deport, diguem, agressiu, però té menys lesions que un partit de futbol.
1: Vale. O sea, que les persones que participen acaben...
4: Uns cops terribles, acaben, saps?
1: Sí.
4: Però tenen en compte una cosa, van forrats de guata i tot això,
1: sí.
4: I en els gambessons i tot, i de més duen una armadura que pesa entre 25 i 32 quilos, 35 quilos. Entonces moltes voltes la comencen a pegar-se i es riuen. Riuen, sí, perquè sí, no els fan mal.
1: Ja.
4: Però el principal objectiu és pegar i
1: tombar, o
4: tombar.
1: Que perga un poc l'equilibri.
4: Que perga l'equilibri i que caiga a terra. Perquè en aquest moment, diguem, queda eliminat.
1: Sí, sí. O sea, però així i tot tenen que estar en forma, eh? Perquè
4: super
1: per manejar
4: en forma, super en forma,
1: 25, perquè, 30 quilos
4: perquè tu imagina't, és normalment, sí. Però els guerrers, diguem, de talla baixa són bons, perquè això costa molt de tombar.
1: Sí.
4: Costa molt de tombar perquè el pes de gravetat el tenen molt baixet. Uno que me diix, que jo ha vist l'altre dia, n'hi havia un anglès allí en Belmonte, en el desafió en Belmonte, que és, diguem, el campionat d'Espanya, que media 2,5, més el casco més tal, però tenies quasi 2,15 metres de... Tirar-lo era complicat.
1: La muntanya.
4: Però el tiraven, per què? Pues perquè el...
1: Tenia més...
4: És molt fàcil tombar un tio de 2 metres i pico.
1: Ja.
4: El que és difícil és agarrar-lo i abarcar-lo.
1: Però és tipus Messi. Messi sempre ha sigut més difícil baixets, parar-lo.
4: A més, es menegen més ràpid. Es menegen més ràpid.
1: Vale.
4: O sigui que...
1: A veure, i això com t'introduixes tu? En esta,
4: bueno, fa 2 anys i pico ja tenia jo el cuquer perquè havia vist alguns reportatges, vaig a començar a investigar i tal, hasta que vaig contactar en l'Associació Espanyola de Combat Medieval, que precisament radica en València.
1: Vale.
4: Entonces vam a començar la relació i em van dir, bueno, pues tu encárgate d'Alcoi,
1: vale.
4: I a veure si montamos allí algo. I Alcoi és una ciutat medieval, és una ciutat, sí, que entén perfectament de lo que és... Així fem nosaltres combats, que són coreografies, que les fan molt bé, molt boniques, ixen molt bé, però són, no deixen de ser coreografies.
1: Sí.
4: Així en...
1: Així no hi ha coreografia.
4: Així el que n'hi ha són colps, punyades, patades...
1: I això també t'ho dia prèviament, no? Jo dic, ostres, en el castell de Benidorm, això, i tu em dius, no.
4: Això no, no,
1: no mateix.
4: Això és coreografia, no, que la fa també,
1: sí,
4: molt bé.
1: Que està molt bé, les
4: però no, així però no. Així van i un així tio som... que pot pesar 150 quilos tot i va per darrere corrent i el pega una patada a l'esquena i el trau a 3 metres.
1: Ostres,
4: eh?
1: Sí, però bueno, no, l'important és que no hi hagi ningú ferit.
4: No, normalment no.
1: Val.
4: Lo que està bé, sí, és que el...
1: Digues.
4: El combat és real,
1: sí,
4: i s'escolten els colps de les espases, de les porres, de les estrals.
1: Sobre les armadures...
4: És impressionant, és impressionant. O sigui, el so... Vale, és una cosa que ajuda molt a l'espectacle.
1: Molt bé. Molt bé, doncs recordem, no ens cansem de recordar-ho, dissabte 17 d'octubre a partir de les 18 hores aproximadament.
4: Correcte, sí.
1: Com podem aconseguir les entrades per acudir a veure aquest espectacle? Explica'm un poquit. Doncs
4: pues, anem a veure una cosa que tenim que... Com és una cosa, és un deport,
1: sí,
4: diguem un poc, que és agressiu, això no ho pot soslayar,
1: no,
4: res.
1: No,
4: ja. Enmig... I al principi i al final han posat un poquet de poesia.
1: Vale.
4: Poesia en això, com vale. És possible? Doncs pues perquè en Alcoi tenim la sort de tindre ballets, i en este cas és el ballet d'Anna Botella, que actuarà al principi, enmig i al final, vale, per a suavitzar l'emoció, perquè la gent solte l'adrenalina i tingui un poquet de,
1: vale.
4: de tendresa. Les entrades...
1: Sí.
4: Pues n'hi ha diverses formes, Viva Ticket,
1: sí,
4: eh?
1: Vale.
4: Després estan els puestos tradicionals on s'encontren les entrades de Sainets, per exemple, que són Llorenç, que són la floristeria Rosamari, està Papeleria Natura i Alfe en la zona nord.
1: D'acord, eh? I això són puestos.
4: Són
1: o en Viva Ticket o en els jocs físics.
4: I d'així anime a la gent perquè l'esforç econòmic ha sigut important,
1: claro,
4: perquè hi ha que dur-los a totes aquestes persones que duen els seus escuderos, els seus preparadors, després els secretaris, en fi...
1: Al voltant de unes quantes persones m'has dit? 20, 30?
4: Pues 21, en total el séquito serà de 30 tants. Lluitadors seran entre 15 i 20.
1: D'acord.
4: Però és impressionant, farem una presentació, explicaran, perquè això és important. A més, nosaltres tenim la sort de que el president de l'Associació Espanyola ve, ho explicarà ell, i sobretot també tenim la sort de que el millor equip d'Espanya, que està en València, que és Valencia Victrix, que ha quedat campió d'Espanya fa menys d'un mes en el desafió Belmonte, que té diversos membres de la selecció espanyola.
1: Estaran així.
4: I tant
1: el president,
4: que és Marcos, com el capità de l'equip Valencia, que és Fer, doncs explicaran tots els pormenors, totes les qüestions
1: prèviament
4: perquè la gent ho entenga, perquè si no la gent no ho entén.
1: Claro. No, són modalitats noves i si no coneixes un poquet...
4: Sí, és una cosa bonica. I el COI es mereix tindre una cosa. Esperem que el COI responga, perquè el projecte és fer este torneo sostenible.
1: Fer-lo en diversos anys, en anys posteriors.
4: Sí.
1: Cada dia jo, i el que ho ha adaptat és moros contra cristians.
4: Bueno, tenien que fer duelos.
1: Sí.
4: Tenien que fer duelos. I fer duelos, pues jo vaig dir, anem a fer duelos de moros contra cristians.
1: Vale.
4: I entonces aniran vestits.
1: Unos de cristians.
4: Uns de moros, altres de cristians, i faran unes eliminatòries hasta que arribi al final. I després, que és una cosa que serà bonica de veure, seran 4 contra 4, 4 moros contra 4 cristians. Que serà
1: individualment i després ja per grups.
4: Vale.
1: A veure, l'entrada també és 5 euros,
4: això
1: 8
4: és
1: euros.
4: Cafè i mig. És simplement perquè hi ha que dur-los, hi ha que alimentar-los, hi ha que dormir-los, hi ha que tot.
1: Entonces, ja han dormit.
4: O sigui, en realitat, el que haguem volgut és que haguera sigut gratis.
1: Ojalà.
4: Però la qüestió...
1: Sí, perquè no són quantitats. Anticipada.
4: No, i gràcies als sponsors
1: que
4: hem volgut aconseguir, amics que hem col·laborat, també un poc així a fosques, perquè és la primera i jo no sé... no sap ningú
1: com anirà.
4: També s'han invitat a les filaes, perquè és algo que sí, correspon, que és del...
1: Sí,
4: en fi.
1: Sí. T'ha dit
4: 5
1: i 8 abans del 16 d'octubre
4: sí.
1: I en taquilla 8 i 12, que tampoc
4: sí,
1: són preus grans. No, però bueno, ja què dic.
4: Això val la pena.
1: Molt bé, doncs pues 40 cavalleros. Els tenim ahí. Ens han deixat algo?
4: Sí.
1: Dis-me.
4: Per què 40,
1: per
4: 40 què? Cavalleros?
1: Sí, raó, perquè 40.
4: És, per mi és importantíssim, com el Collaico, sobretot.
1: Ostres, Jaume primer. Claro.
4: A la RAC anava a sitiar el coi, anava a prendre el coi, que, ojo, es celebra, tot el món estem en el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, però poca gent se'n recorda que és 750 aniversari de la mort de l'Arrac, que va ocorrir a les portes del coi. Entonces, el rei Don Jaume es va enterar de que l'Arrac anava a prendre el coi i va enviar des de Xàtiva 40 cavallers. Entonces, van tindre la sort o mala sort, que això la història ho juzgarà, o està juzgant, de matar en el asalto, de matar a l'Arrac.
1: Sí.
4: Entonces els moros van tindre una excusa perfecta per fugir entre cometes desordenadament i els cristians, pues, tots eufòrics per el triunfo i perquè havien matat al cap d'ell, pues, van anar darrere d'ells. I els moros resulta que estaven esperant-los.
1: Emboscar preparat.
4: I es van massacrar a tots. Menys poquius, dos o tres, que es van esclavitzar.
1: Sí. No, eixa part de la història...
4: Entonces, això és una espècie d'homenatge. El nom és homenatge a aquests 40 cavallers, que el rei Don Jaime cita en el llibre dels fets.
1: Que també fa...
4: Però també de...
1: Digues.
4: També d'una forma... Perquè va ser una derrota terrible. I allò va ser un dels fets més tràgics, per mi, de l'època medieval alcoiana.
1: De la seva part. Que també s'ha de 50 anys de la mort de Jaume I. De Jaume I també.
4: I de Jaume I també, perquè crec que va morir...
1: Al poquet,
4: en maig o...
1: Del disgust.
4: Sí.
1: Molt bé, Rafa, moltíssimes gràcies, que ja se n'ha anat de temps. Moltíssimes gràcies.
4: Ha sigut un plaer, gràcies per invitar-me. Espero que se ho hagi passat bé.
5: Se precisa operario para trabajar en empresa del sector de artes gráficas. Funciones a realizar, manejo de maquinaria de artes gráficas y trabajos de producción y manipulado en almacén. Se valorará experiencia previa en el sector, manejo de maquinaria y ganas de trabajar. Interesados, llamar al 654-33-23-27.
6: Nos baja en plena pugna de la izquierda a 48 horas de que puedan inscribirse juntas para las elecciones.
7: Hora 14 en la SER con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El CIS le da un 34% de los votos al Partido Socialista, tres más que en el último barómetro, el de septiembre, cuando no se había tenido en cuenta la caída de los decretos de vivienda y de que Pedro Sánchez convocase las elecciones. Son 11,8 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, que cae y cae bastante. Adrián del Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Casal. El PP sacaría hoy 3,3 puntos menos que hace un mes, según el barómetro del CIS. Así, el PSOE aumentaría su ventaja con los de Feijóo y Sánchez le sacaría ya 11,8 puntos de ventaja. Con un 34% de los votos, los socialistas serían primera fuerza por delante del PP, que se llevaría un 22,2%, con Vox pisándole los talones. Según el CIS, los ultras, que crecen medio punto en un mes, se harían con el 17,1% de los votos. Sumar Frente Amplio obtendría un 6,1%, subiendo 4 décimas, Podemos un 3,1, bajando 6, y dos titulares más, Casal. El electorado de izquierda se empieza a movilizar y son más que hace un mes los votantes de PSOE y Sumar, que tienen claro que sí o sí van a ir a las urnas. Y el segundo titular: en plena resaca del desahucio de Mari Carmen, la vivienda se dispara como principal preocupación de los españoles. Uno de cada tres considera que es el problema más grave del país.
6: Es decir, según el CIS, Sumar y Esquerra salen reforzados, pero no así Podemos. Esto a 2 días, lo recuerdo, de que acabe el plazo para que la izquierda del PSOE, se ponga o no de acuerdo para ir de forma conjunta a las elecciones. Esta mañana Ada Colau ha dicho, es el último episodio, ha dicho estar dispuesta a renunciar a ser candidata del Frente Amplio si esto ayuda a llegar a un acuerdo con Podemos. Y sobre esto se acaba de pronunciar hace unos minutos el líder de Izquierda Unida, de Antonio Maillo.
9: Ada Colau lo que hace es un acto de claridad meridiana sobre la voluntad que tiene a construir un frente lo más amplio posible, o lo que es lo mismo, la más amplia alianza de fuerzas de izquierda en nuestro país, porque es el elemento determinante para seguir ganando nuestro país.
6: Quedan 2 días, el debate continúa. Hora 14, 1:02. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pedir a Pedro Sánchez que comparezca en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas los días en los que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
10: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
6: Por lo que sea, a esta hora Feijóo no habla de pensiones. Y a esta hora también los Reyes se encuentran en Melilla, donde miles de personas les están recibiendo entre cánticos y aplausos. Ahí está Toñi Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Melilla ha recibido a los Reyes con aplausos, con cánticos de Soy Español, No nos moverán o Que viva España, pero sobre todo con los gritos de Felipe, Felipe, Leticia, Leticia, que ha sido el momento en el que se ha desatado la histeria. Calurosa acogida la de los Reyes, que han estado más de media hora saludando al público, chocándole las manos, recogiendo obsequios que le han ofrecido, incluso haciéndose selfies y firmando autógrafos en las banderas de España que los melillenses portaban. Melillenses que llevan aquí desde las 4:30 de la madrugada para pillar un buen sitio para esto que consideran como un momento histórico para Melilla, un antes y un después.
6: Por cierto, que el Ejército de Tierra va a abrir una investigación a los legionarios que el pasado día del desfile militar por el día de la Constitución aparecieron en un vídeo vitoreando al agitador ultra Vito Quiles cuando este dijo la frase "a por los rojos". Se cree que puede haber incurrido en un delito grave. Y más cosas.
7: Hora 14. Las noticias de la una.
6: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. A partir de este sábado, todas las llamadas de empresas comerciales con las que no tengamos contrato tendrán el prefijo 400. Forma parte del plan antiestafas telefónicas que aprobó el gobierno el año pasado y cuyos resultados ha presentado en un foro de 5 días. Sira Valdés.
13: El gobierno sigue intentando poner coto a las llamadas comerciales fraudulentas. A partir del próximo sábado, todas las llamadas de compañías que busquen captar nuevos clientes tendrán que utilizar el prefijo 400. Así lo ha señalado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
14: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial, y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
13: Desde que entró en vigor el plan antiestafas, hace año y medio los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 400 millones de llamadas y más de 32 millones de mensajes de texto.
15: Radio Alcoy, Cadena SER.
16: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
17: 23 grados centígrados.
1: Y antes de empezar con la segunda hora del programa Hoy por Hoy Alcoy, vamos a dar un consejo. Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para la compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con los contenidos.
18: Notas necrológicas.
19: Sanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 96 años doña María López Enguera, viuda de Ricardo Alcaraz Fierro. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 14 a las 18 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy en la calle San Vicent 14. Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 91 años Santi Elbar León. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles día 14 a las 18 horas en la parroquia de San Juan de Ribera, Salesianos Juan 23. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio Sant Jordi en la calle Roís de Corella, número 14 de la zona norte.
18: Descansen en paz.
20: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
21: Radio Alcoy visita el Parc Tecnològic de Rodes per conèixer com es treballa ací, quins són els recolzaments que pot rebre una empresa per instal·lar-se i quins són els resultats que pot aportar el parque ací a la ciutat d'Alcoy. En aquesta visita ens acompanya Joan Gisbert, ell és tècnic, la persona que s'encarrega de la part tècnica en quant a tècnico agente d'innovació. Joan, moltíssimes gràcies. Què tal?
22: Bon dia.
21: Bueno, primer que res, abans de començar les preguntes, sí que voldria dir que així estem, en un espai de, al voltant de 12.000 metres quadrats, que estic veient, que està dirigit a persones emprendedores, a empreses emergents i també companyies que estiguen consolidades, no? I és fantàstica la recuperació que s'ha fet d'esta antiga manzana industrial que està connectant el patrimoni industrial de la ciutat amb les activitats econòmiques, no? Sí. Aquest edifici a l'abast de les nous talents, no?
22: Sí, de fet, bueno, tot el món quan arriba així, sent gent de fora, es sorprèn de que en Alcoy hagin sigut capaços de tindre un edifici d'aquestes característiques.
21: Bueno, doncs anem a comptar per a què serveix aquest centre i saber sobretot quins són els requisits que a les empreses o han de complir aquells que volen desenvolupar la seva activitat per accedir, per fer sol·licituds, etc.
22: Sí, bueno, nosaltres com a equip tècnic de l'Ajuntament el que hem fet és dissenyar un procediment per a que qualsevol persona que vulgui treballar així pugui fer-ho. N'hi ha diverses modalitats. Hi ha una modalitat que hem anomenat flexible. En aquesta modalitat no demanem cap requisit, és a dir, una persona ve ací a Rodes, vol treballar i en funció de la seva necessitat, siga un dia, siga un mes, pot treballar des del moment que arriba ací. Realitza el pagament, perquè hi ha unes tarifes que després us explicaré, i accedís al parc. Després tenim altres modalitats en les quals sí que anem a demanar a l'empresa una sèrie de requisits. Per què? Perquè el que volem és que determinades empreses de determinats sectors estiguen instal·lades ací a Rodes per a poder crear un ecosistema i per això necessitem avaluar quin tipus d'empreses accedeixen. Aleshores, per al procediment d'aquestes empreses també és molt senzill, és a dir, simplement omplin un formulari, un equip tècnic l'avalua i si complix les característiques que nosaltres hem definit, que estan publicades, aleshores validem l'accés i la tarifa aquesta és un poc més preferencial que la que estàvem parlant abans, on no anem a demanar cap requisit.
21: Uh-huh. Anem al detall de les diferents modalitats, no? Perquè així es pot fer coworking, anem a explicar una miqueta això d'aquest espai compartit de feina, què vol dir, quins són aquests espais que s'han habilitat, quin tipus són, tenen les oficines, característiques, perquè són 1.000 metres quadrats, no? Que
22: sí, efectivament, no? L'espai és molt gran, de fet, bueno, estem actius des de l'abril, que és quan van a començar a instal·lar-se les primeres empreses. Actualment n'hi ha 21 empreses amb 27 treballadors. Això seria el que és la part de coworking, la primera part que hem activat, que són 48 llocs de treball. Comptem amb altres espais que encara estan tancats, però que la idea és anar progressivament, en funció de la demanda, anant obrint. També tenim uns altres espais que volem dedicar a oficines privades. Aquests encara no estan actius, però la idea és que estiguin actius de cara al proper any. I també, a més, estan els equips de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Per tant, avui en dia, ací a Rodes, ja n'hi ha unes 60 persones treballant. En conserges, neteja...
21: Quins són els serveis que tenen, no? Perquè pareix que siga senzill, no? Però instal·lar una wifi, tindre aquesta recepció, manteniment, etc. Què és el que oferís?
22: Així una empresa bueno, el que troba en primer lloc és un espai de treball agradable, amb una taula, uns calaixos per a guardar les seves coses i un servei de recepció, com bé has dit, neteja, wifi, subministraments bàsics, aigua, tenim una zona de cuina per a prendre un cafè, conviure amb altres persones i bàsicament, a més, tenim una empresa que ha sigut adjudicatària que ens ajuda a la dinamització del parc, realitzant tot tipus d'activitats que poden ser interessants per a la comunitat.
21: Mm-hmm. Quin és l'horari de les oficines?
22: Bueno, l'horari també varia en funció de la modalitat, perquè el que ens agradaria és que les empreses siguin totalment autònomes i puguen accedir així 24 hores, 7 dies a la setmana, però com estem encara en fase inicial, els horaris que tenim actualment són de 9 del matí, bueno, de 8 del matí, en realitat, a 9 de la nit.
21: Vale, i si algú està pensant en vindre ací a Rodes i poder pues, gaudir o estar fent el coworking en aquestes diferents modalitats, quines són les tarifes? Es poden parlar de,
22: sí,
21: es poden parlar de preus?
22: Sí, és tot públic i bueno, en la pàgina web poden veure aquestes tarifes, però partim de 75 euros la tarifa bàsica al mes, i bàsicament és la que tenim, perquè l'altra que comentava és la flexible, que és un poc i un més cara, estem parlant de 90 euros sense IVA, però bueno, que al final la de 75 euros és la que intentem promoure, perquè al final l'empresa, com dia, realitza la sol·licitud, fem una primera avaluació, i al final, si compleix els requisits, té aquesta xicoteta bonificació sobre la tarifa.
21: Permanències? N'hi ha alguna obligació d'estar ací un plaç determinat?
22: No tenim permanència més enllà del mes, la mensualitat, però sí que és de veres que per a les oficines privades el que preveem ara quan s'active és que la durada mínima siga un any.
21: Hem parlat de tots els serveis que ofereixen, no? Pues tot això ja està a disposició, no? Però si es produeix qualsevol tipus d'incidència, quin és l'acompanyament que es pot oferir a aquelles persones que volen iniciar a ser un projecte?
22: Incidència, el refereixes a incidència en el parc o...?
21: Sí, a qui acudir.
22: Clar, bueno, com comentava abans, tenim licitar i adjudicar una empresa que ens ajuda en totes les qüestions més operatives, des de la benvinguda, no? Tota la documentació que entreguem sobre com funciona el parc, perquè així tenim, per exemple, una aplicació per a gestionar el control d'accessos, també reservar les sales de reunió, tota aquesta guia de benvinguda s'encarrega a l'empresa Genion, que ha sigut l'adjudicatària, i és la que també l'Ajuntament ens transferís quan hi ha qualsevol tipus d'incidència. Per exemple, no sé, s'ha trencat un grifo en una SEO, o qualsevol accés no funciona, internet no funciona, qualsevol tipus d'incidència ens ho fa saber i nosaltres ja internament l'intentem resoldre en el millor temps possible.
21: Molt bé, aquesta és la primera vegada que nosaltres entrem així a Rodes, sí que ens agradaria fer una xicoteta visita així. Què podem trobar, per exemple, a aquest espai?
22: Sí, bueno, ara estem en el que seria un espai comú, perquè hem pujat les escales des de la recepció, i així en aquest primer lloc el que tenim són dependències municipals, provisionals. Està l'empresa municipal, que bàsicament el que fa així en Rodes és gestionar tota la part de neteja i consergeria, i després està el departament de Smart City i Innovació, al qual jo pertany. Aleshores, aquesta primera part això està dedicada més als equips municipals.
21: Quantes persones o quantes empreses treballen a dia d'avui ací a Rodes?
22: Sí, ací actualment hi ha 38 llocs disponibles i ara estarem en 33. També és de veres que ací està instal·lada des de fa molt poquet l'oficina d'atracció d'empreses de la Càmera de Comerç, perquè un dels objectius també de Rodes és, bueno, anar mutualitzant i unificant serveis que existeixen a la ciutat, i des de fa un mes l'oficina de la Cambra de Comerç té així un lloc de treball.
21: Uh-huh. Què més tenim per ací?
22: Vale. Podeu veure que tenim un pati, que la idea és una terrassa molt xula, i d'enfront hi haurà un restaurant quan es isca la concessió. Allí d'enfront tenim un edifici que estarà dedicat a les dependències municipals, serà un edifici totalment administratiu. I després ara accedim a la primera part de coworking que hem activat, com comentava. Que aneu a veure que no podem fer molt de ruïda perquè estan treballant, però no molestar. Però són llocs de treball, com deia, bueno, en el mobiliari necessari per a treballar i unes caixoneres.
21: I sobretot què aporta així treballar en un lloc com aquest, no? Perquè tenim llum, tenim espais oberts, tenim serveis. Què és el que diu la gent que treballa així?
22: Sí, bueno, tenim diversos tipus de treballadors. Tenim treballadors que són autònoms, tenim treballadors que treballen remot per a empreses que estan en Barcelona o Madrid, i tenim empreses que tenen treballadors i treballen en format coworking com a empresa. Bàsicament, perquè hem organitzat ja algun esdeveniment, el que parla la gent és que treballar a casa soles a voltes és difícil, complicat, i no arribes a trencar mentalment
21: en la vida privada.
22: Aleshores, així el que troben és un lloc agradable i companys, al final, que estan en la mateixa situació, persones i talent, perquè moltes voltes també poden aparèixer nous projectes de la simbiosis que existeix entre les empreses.
21: Molt bé, no volem molestar així, que estan treballant, sí. Però ahir hi ha una altra sala, no? Que és el que veiem al
22: fons. Sí, bueno, tot l'espai aquest, així tenim la zona, com si diguem, de serveis, no? De les aseos i les escales d'emergència, però és tot una zona diàfana on hem instal·lat el coworking, la primera fase. Aleshores, tenim empreses de diferents sectors, des de FinTech, PropertTech, marketing, intel·ligència artificial, bueno.
0: I es dediquen, són moltes empreses tècniques. N'hi ha algun perfil en concret? Es demana algun requisit?
22: Bueno, els requisits que avaluem, com comentava, sí que busquem que siguin perfils de la nova economia, doncs, molt vinculat al que deia, robòtica, aeronàutica, intel·ligència artificial. Aleshores, totes les empreses que estan així o treballen per a empreses en remot que estan en aquest sector, o ells mateixa estan començant empreses d'aquest tipus.
0: Uh-huh. I sobretot gent jove, no? No veig massa gent major que...
22: Bueno, lo de jove jo ja no sé.
0: Ho tindria cabuda també.
22: Sí, així té cabuda qualsevol persona que vulgui emprendre. De fet, tenim persones de totes les edats.
0: Sí que voldria destacar el cas de Nolos Tech, perquè va sortir així en este parc tecnològic, i han estat en Terrassa

0: fer també era ajudar-los un poc a donar-los publicitat a nivell nacional, presentant la seva empresa en aquest esdeveniment que s'organitza tots els anys. Cada any és una ciutat diferent i, com has dit, enguany va ser en Terrassa.
1: Han estat en Terrassa, en eixa, com, vamos, exposant el seu, la seva empresa, i sí que volíem comentar amb Roger, i Roger, els nostres Rogers particulars, quina ha sigut l'aportació que han trobat així a aquest parc tecnològic per a desenvolupar la seva idea?
2: Hola, bueno, en primer lloc, la veritat que estar així en el parc tecnològic Rodés ha sigut una oportunitat molt bona d'estar en un ambient col·laboratiu d'empreses tecnològiques. També hem tingut l'oportunitat d'introduir-nos en el sandbox urbà de l'Ajuntament del Coll en col·laboració així en Rodes, i he pogut provar la ferramenta que estem traient al mercat, que és un programa de gestió i traçabilitat intel·ligent, i per al tema de control d'accessos, control de personal, equips i demés, i podem provar-lo en un entorn real, que la veritat que és una oportunitat molt bona per provar, validar i després poder implementar la ferramenta en altres ajuntaments, en entitats públiques. I la veritat que ja et dic que molt, molt agraït de tindre aquesta oportunitat i tindre un espai així tan, tan gran i tecnològic, que no teníem res així en el COI, i la veritat que feia falta ja alguna cosa així.
1: Com es treballa així? Perquè ja no només tecnològicament, perquè hi ha una sèrie de condicions, característiques, però quin és l'ambient? Està bé vindre a estos puestos, a estos llocs, com el parc tecnològic, per trencar en aquesta vida particular que tenim a casa? Roger?
2: Sí, bueno, la veritat que sí, perquè al final en casa tens moltes distraccions, estàs en una cosa o una altra, i no, no és el mateix que estar en un ambient així de treball, i canvia molt, canvia molt. També fem jornades i xarles així entre nosaltres, van així sinergies entre companys, i crec que et motives més a l'hora de treballar dia a dia i d'estar en un ambient així de treball, molt millor que estar en casa, perquè si no al final acabes un poc saturat.
1: I de ser pegar el salt, no? Vos agradaria encaminar el vostre futur?
2: Sí, no, per suposo. Nosaltres, el que som persones superambicioses, volem fer que l'empresa cresca, clavar gent així treballant, de pràctiques de la Universitat Politècnica, d'informàtica, de màrqueting, i volem començar a traure projectes que estem desenvolupant, i no tenim meta en humilitat sempre, però la idea és créixer, i créixer també al costat de Rodes, perquè ja que el puesto és tan gran i s'ha clavat així molt de...
1: S'ha fet molta inversió.
2: Exactament, molta inversió perquè això creixca. Pues volem anar per tot. No tenim techo.
1: Molt bé, pues m'agrada moltíssim. Enhorabona per la tasca que esteu fent i desenvolupada així en Rodes. Gràcies, enhorabona.
3: I a millor, avui està escoltant-nos algú i té previst vindre i no sap quan. Tenim una oportunitat, no? Perquè este de, el dia 15 tenim una jornada, no? Arranca, crec que...
0: Demà
3: n'hi ha una, però crec que arranca avui, no?
0: Sí, avui tenim formacions, és una jornada que organitzem amb la universitat, amb el campus de la Politècnica del Coll, i aquesta vesprà n'hi ha formacions dedicades més als estudiants, però demà s'inaugura, va orientada a les empreses, i bueno, convidem a tot el món a inscriure's, està obert. Vendrà gent de primer nivell per a explicar diverses qüestions lligades a la intel·ligència artificial, en aquest cas. Cada any elegim un tema, i en aquest any és la intel·ligència artificial, com no podia ser d'una altra forma.
3: Sí, sempre està present en molts puestos. Joan, parlaves del campus del COI de la Politècnica, però crec que també AITEX, la Càmera de Comerç, tenen un paper fonamental també així, en aquesta part tecnològica.
0: Sí, de fet, el que també anem a organitzar a partir del 27 d'octubre són tres divendres en els quals volem sentar-se amb tot l'ecosistema, no només el de la comarca, sinó inclús el de la província, per a que tot el món contribuïsca a què vol ser Rodes en el futur.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Joan Gisbert, que és l'agent de Rodes, i bueno, moltíssimes gràcies per aquesta visita i explicar-nos tot el que fa així en el parc tecnològic de Rodes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: en el Collao Gestas, cuando jugará frente al Elche Ilicitano. Lo contaremos, como siempre, en Carrusel Deportivo desde las 5:30 de la tarde. Al ser en casa estaremos un poquito antes. Dicho esto, vamos ya a hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte, con esas presentaciones, y comenzando, evidentemente, bueno, pues por Jocs Esportius Municipals.
1: 99. ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Las 3:23 de la tarde, seguimos en directo en este Ser Deportivos, empezando con Jocs Esportius Municipals. Ayer, Jocs Esportius Municipals, Unión Alcoyana Seguros, fueron presentados en el Ayuntamiento de Alcoy. Estaba el concejal de Deportes y también Enrique Rico como consejero delegado de Unión Alcoyana. El concejal, bueno, pues quería dar las gracias porque ya, según dice, es el proyecto más importante que tiene el centro de deportes.
2: Pero es que ho pense aixina, ¿no? Yo sé que aixina, y es que aquest és el projecte més important que per part de la regidoria d'esports d'un ajuntament desenvolupa, ¿no? Que és al final el projecte dels jocs escolars municipals, que al final és aquest treball de base, de treballar en els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat, i que és el treball al final que després va permetir-nos tindre més, no? Jo sé que queda molt més bonic quan fem rodes de premsa i presentem un campió d'Espanya, un esportista que ha arribat a ser olímpic, i això, clar, ve molt a la premsa, ve molt a tal, però realment, per a que puguem tindre això, o fem aquest treball de base que és el que impulsa en els jocs escolars, o tot allò no podria existir, no? I bueno, i com he dit, no? És el projecte més important que tenim.
0: Más importante, detalla todo la concejal de Deportes, Alberto Velda, que bueno, pues realmente lo que viene a decir es un poco ahora explicar cada uno de todo lo que tiene que ver con Jocs Esportius Municipals, que lo dice ahora mismo.
2: La memòria que tenim, parlem de quasi 2.100 esportistes que van participar, xiquets i xiquetes que van participar en jocs escolars durant tota la temporada passada. És important el creixement que cada any està notant-se en la participació de xiques en aquests jocs escolars. Ja estem en 535. Fa 3 o 4 anys estàvem en 400. I jo recordo més darrere estar en números encara molt, molt més baixets, i això vol dir, jo crec que, bueno, que anem avançant, no? cap a aquesta igualtat, d'oportunitats en el món de l'esport, en la que les xiques també participen, sobretot en l'esport de base. Després ja cada un decidís, però que tinguin aquesta oportunitat de participar. Després, remarcar també el tema del projecte, dins del projecte de jocs escolars. Per a nosaltres és molt important el projecte de multisport, perquè si parlem de base, doncs quan anem a multisport estem parlant de xiquets de 6-7 anys, val? Primer i segon de primària, que és on comencen, i és que qualsevol que ha estudiat algo d'educació física sap que és on estan fent-se exponaments, no? De lo que és pues el tema, tot el tema de mobilitat, tot el tema de generació de dinàmiques en el cos, que el que sempre recomano és que facin quan més quantitat d'esports i més diversos millors, no? Per a que puguen desenvolupar el seu cos en totes les facetes, i com jo sempre dic, després l'edat ja determinarà, el xiquet o la xiqueta decidirà en quin esport vol especialitzar-se, però en aquestes edats sí que convé que coneguin un ventall de modalitats, que les practiquen, i això és fonamental, no? I aquest projecte de multisport, en el qual enguany ja tenim 18 equips en la modalitat que nosaltres li diem modalitat futbol sala, perquè majoritàriament és el que fan, encara que després fan atletisme, orientació, escalada, juguen a bàsquet, és que juguen a futbol sala, perquè fem intercanvi, i al final fem que vagin coneixent també altres modalitats.